Estan mosquejats quan veuen que surts a mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit. Quan sortim tots

callats quan veuen que surts a mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit quan surts.

estan mosquejats quan veuen que surts a mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit quan surtin